0: Coincidint amb els 25 anys de trajectòria del projecte, Vercel s'atreveix a entrar en un terreny poc freqüent, la música destinada al públic familiar, però sense renunciar ni un mil·límetre a la seva ambició artística. Lluny de la música infantil convencional, Tadatí és un llibre disc que combina, com és marca de la casa, cançó d'autor, il·lustració, literatura i còmic, per construir una proposta intergeneracional capaç de plantejar alhora a xiquets i xiquetes i adults una manera diferent de repensar el món, més curiosa, més lliure i més oberta a la sorpresa a través del recorregut al llarg d'un dia o d'una vida d'un infant. En col·laboracions com les de Dani Miquel o de Maris Gilabert, Tatí demostra que és possible fer una música familiar exigent, poètica i contemporània. Més que un canvi de registre, és una nova cara del poliedre Vercel. Una invitació a recuperar, a qualsevol edat, la capacitat d'escoltar, imaginar i meravellar-nos. Hem començat escoltant el primer senzill del projecte, Tres màgics d'Orient, amb Dani Miquel, i ara farem amb el segon, Roda el món, amb Damaris Gilabert. Ja ho diu del que queda d'agost.
1: Veure i viure el món. Roda i sempre torna al bord.
2: Potser la infància no és només un lloc al qual tornar-nos, sinó també una manera d'aprendre a mirar de nou. I si la música ens ajuda a fer-ho, doncs benvinguda siga la cançó. Amb això deixem, abans rebeu una forta abraçada de Rubén Campayo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.